A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT.

0: Sí.
1: Embolica't.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't.
5: Beautiful addiction.
4: ICAT, la ràdio inquieta.

0: i Cat Weekend.
1: Swim, butterfly in all your skin. Swim.

considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Death Boys!

Google Maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

si és mama, visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No m'ho segueix la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vinga plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Escoltes i cal.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo no

gestes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: i Cat Weekend.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema. No és suficient.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: find me.
1: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
2: El Primavera Sound 2026 sona iCat. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Rusowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a iCat. La ràdio dels festivals.
3: Swim, swim, what a funny love your skin, swim.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
1: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit.

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosques sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Aventures infinites.
2: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
1: Amistats de les bones.
2: És veritat.
1: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
2: Quina meravella.
1: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
0: Escoltes i cats.

Beat Zucchini.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: iCat. Tot el que pots fer al web d'iCat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les iCat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'iCat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Rusowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: Jazz Batucci amb Dani Nelo.
2: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batucci que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
3: Jazz Batucci amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Salutacions cordials, benvinguts al Sona Nou. Avui descobrirem la metafísica de la Hit Parade de Pascal Comalada, perquè marxem a Catalunya Nord per descobrir el nou àlbum d'aquest artista de Ceret que es diu Metafísica del Hit Parade, amb el seu característic aire punk i cabareter i també minimalista. A més, les novetats passaran per Ran Ran Ran, per potser Dimarts o per Ocifar, i tindrem estrenes de Virgin Energy, de CH o de Flash Ice Cream. A més, repassarem els concerts preliminars del Sona Nou aquesta propera setmana, a partir d'avui mateix, a Tarragona, Barcelona, Andorra i Salt. El Sona Nou, us parla Lluís Gendrau, les vies de ser muntatge musical, Xavi Llaurador. Engeguem.
0: Novetats de la setmana.
1: La primera referència, la primera novetat és CH, que encén l'estiu amb aquest Tres Estius, un èxit que converteix els retrobaments en pura tensió i també festa, nostàlgia i desig.

Es diu Alexandre Xafardet, fa música urbana des de Barcelona i ens presenta aquest tema ambientat en una festa major. Així sona aquest personatge, CH, que té desenes de milers de reproduccions a les plataformes i que avança un treball complet que arribarà a la tardor d'aquest 2026. I dins l'escena musical urbana també hem de posar, hem de citar a Flashy Ice Cream. El seu nou tema es mou entre amor, bachata i utopia. Aquesta formació, aquest duet ballesà, presenta el segon avançament del nou treball que també arribarà a la tardor amb un tall que es diu Imagina, produït per 31 Fam.

Imagina, així es diu aquest senzill d'avançament del nou treball d'aquesta formació dels Flashy Ice Cream, que just s'ha estrenat aquesta última setmana i que ens permet anar seguint aquesta banda que fusiona trap, rap, pop urbà i dancehall, i que aquest estiu també té una agenda carregadíssima de concerts. I més propostes, més novetats. Ara és el torn de John Boy, un barceloní que tot just ha acabat d'estudiar el taller de músics, que va començar de ben jovenet estudiant la guitarra i la bateria, que va formar part d'una banda de punk que es deien Atasco i que ara ha produït 10 senzills amb Kim Benavent dels Soviets i Arnau Giordani, que és dels Exili a Elba, i tot plegat cap a la música urbana.

barrejant rap, reggae, música urbana, reggaeton, indie. Es fa dir John Boy, és el nou fitxatge del segell Satellite K i es mou en aquesta escena urbana, amb aquest crida, no?, avançant també un àlbum complet amb 10 talls. Seguim, més novetats. Ara és una artista que, de fet, en solitari, es presenta com a Virgin Energy. Ella és guitarrista, baixista i productora, anomenada Virginia Borràs. Una descàrrega de rock and roll divertida, enèrgica, per donar la benvinguda al nou temps amb aquest nou senzill anomenat Nèctar d'amor. Diu que desperta les sensacions d'una cançó en la qual et ressona la veritat.

des del Bages i concretament de Sant Salvador de Guardiola. Aquesta és Virginia Borràs, Virgi Energy, reivindicant la seva faceta més energètica, lluminosa, rockera i setantera per reivindicar el poder col·lectiu de la música. Ho fa amb aquest tema titulat Nèctar d'amor, que avança un disc que arribarà també al mes de setembre i que ens demostra la potència d'aquesta artista del grup de punk Ratpenades i guitarrista de la cantautora aranesa Alide Sanz. Marxem ara cap a Astúries. Allà hi trobem una banda que es diuen Ensanya. Són un grup que fan math rock en castellà i també en català i en euskera. I acaben d'avançar un nou tall que han titulat Nous Records.

Curiosa aquesta banda que arriba des de Gijón, Astúries, i que avança el que serà el seu segon àlbum, titulat Simonia, que sortirà en format de vinil i es publicarà doncs el mes de setembre. De moment aquest tall en català es diu Nou Records i és una evocació d'un primer record. Seguim amb més novetats, ara cap a escoltar una artista emergent barcelonina anomenada Júlia Pascual. Tots els camins avança també un nou treball que parla d'aquell moment en què coneixes algú i a partir d'aleshores tot et recorda aquella persona.

0: És la veu de Júlia Pascual, aquesta cantautora que s'ha rodejat d'un trio de músics de luxe, amb Darío Barroso a les guitarres, Marc Revert amb una guitarra barítona, afinada més greu que una guitarra normal, i el gran David Soler al pedal steel, que és un dels instruments característics d'aquest tema, tots els camins i també del disc i de la mescla que ha fet l'Arnau Figueres. Tot plegat, diu que la seva referència és Marc Pujol, el seu univers, la seva estètica fresca i pròpia, amb aquestes guitarres càlides i el so especial del guitar steel.
1: Sona nou a ICAT.
0: I tanquem aquest bloc de novetats marxant cap al sud del Principat, i allà hi trobem a Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que també avança un nou disc, que arribarà d'aquí una setmana, i el títol serà Jota per Cobla. És un projecte que significa la fusió de dues sonoritats referencials a la música d'arrel de Catalunya, la rondalla de Jota i Fandango i la cobla sardanística. Tot plegat amb els Quicos, juntament amb la cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles, i aquesta història dient que no tinc diners.

0: El disc de la setmana.
1: De tant en tant ens agrada recrear-nos en l'univers de Pascal Comalada, aquest músic nord-català, minimalista, sempre sorprenent, que viu a Ceret i que ens presenta un nou treball just aquests dies, signat amb el segell Weekend Records. Pascal Comalada ja fa més de 3 dècades que fa música i és un artista, com cap altre, que es dedica a l'amor sincer i desinteressat pels pianets petits, per les recreacions de grans artistes del rock. I justament en aquest últim treball, que es diu Metafísica del Hit Parade, ha fet una recopilació en vinil dedicada a les versions preferides, aquelles cançons que més li agraden. Abarca una carrera de 40 anys i traça 60 anys d'història del rock and roll. El primer tall, la versió inicial, és una de Nirvana i ja sorprèn d'entrada, com As You Were. Una cançó que sona lleugera, pensativa i accessible, però a la vegada és harmònicament complexa. Sobre aquest tema també s'ha dit que el pes emocional d'aquesta versió original es dissol i la cançó apareix de sobte, de manera increïble, processada per la fantasia que hi posa Comalada. Així que escoltar aquesta oda de Cobain a l'angoixa d'adolescents, que aquest Com As You Are, doncs acaba agafant una forma especial i especialment inquietant en aquesta transcripció de Pascal Comalada, que es resisteix al paper en què ha estat fixada durant molt de temps.

L'Oscar Covalada ja ha fet 70 anys i continua sent un dels grans de la nostra música. Des de la Catalunya del Nord continua obrint portes ocultes, explicant històries estranyes i seductores, totes sempre plenes d'aquesta màgia, d'aquesta foscor, d'aquesta amabilitat, d'aquesta ironia, d'aquest humor que desprenen les seves cançons, les seves composicions. Ara sonava aquest Come As You Are, de Nirvana, una cançó que va marcar la seva joventut, igual que una altra que escoltarem a continuació, de Bob Dylan, la conegudíssima Girl from the North Country, la noia del País del Nord, que també en la seva versió cantada s'ha adaptat al català. Són dos temes, dues cançons que van ser gravades especialment per aquest llançament, Metafísica del Hit Parade, i ara ens introdueix en aquest món dilanià.

teclats de joguina, teclats de pianos, de veritat. Tot plegat és aquest món de Pasqual Comalada, sempre atractiu, sempre seductor, i que ens porta en aquest àlbum de la Metafísica, del Hit Parade, els seus referents musicals, a les seves cançons preferides. Hi ha tributs, per exemple, a Jonathan Richman, amb el seu ja característic, l'ha versionat molts cops, Egyptian Reggae, o també els Kings, amb el Sunny Afternoon, juntament amb homenatges als seus herois de ben jove, com The Gun Club, del Captain Beefheart o MC5. Però, per acabar aquesta tríada comaladiana, us hem triat una cançó de bressol suau i calmant. Bé, l'ha convertit ell en això, tot i que és una peça punk i rockera. China is a punk rocker, una cançó que podria haver fet plorar els mateixos autors, els Ramones.

0: Estrenes de la setmana.
1: Aquesta setmana han aparegut àlbums com el nou EP dels Run Run Run. És aquest quartet de Barcelona que ens presenta Quadern de viatges 1, la primera part d'un recull de cançons nascudes, diuen, de notacions disperses, d'instantànies viscudes o d'intuïcions que apareixen mentre la vida passa. Un àlbum on hi ha viatges que travessen cançons, que són viatges físics, però també viatges emocionals. El primer ens porta a la plaça de Bosch, un indret a París, a la capital francesa, al cor del districte històric de Le Marais, i que podríem dir que és una plaça tancada i simètrica, molt a prop de la plaça de la Bastilla. I, per tant, aquest és el tall que us hem triat del Run, Run, Run.

0: Entre places, fars i hotels ran, es transforma tot plegat en petits paisatges que són cançons que funcionen com un quadern de memòria sentimental. És el seu quadern de viatges. En aquesta primera part on hi trobem la singular veu d'aquest compositor i lletrista del quartet barceloní, Ferran Baucells, amb unes lletres que combinen lirisme, ironia, referències culturals i sempre, sempre una marcada sensibilitat literària.
1: Potser avui et trobaré a faltar.
0: I seguint amb el pop indie, en aquest cas amb un accent rural, també us volem presentar el nou EP que acaba de llançar potser dimarts, una formació que es mou entre el Penedès i Sants. Ells construeixen un imaginari entre la ruralitat i la ciutat, tot plegat convivint de forma natural en aquesta tarda radiant.
2: Feia una tarda.

Són un quartet anomenat Potser Dimarts, una de les bandes emergents més interessants del país, i no us ho hem dit, però el seu EP de debut es diu Disculpeu l'Enrenou, una casa oberta al públic on cada cançó representa un espai diferent d'aquesta masia sonora. I totes aquestes cançons que hi ha en aquest àlbum construeixen un univers íntim, càlid i ple de textures.

I tanquem aquest bloc de novetats amb un àlbum ben curiós. És una recopilació amb un tema nou, dels Ocifar, una banda mallorquina que va funcionar molt, va ser molt popular a la dècada dels 90. Van publicar un grapat d'àlbums entre el 1990 i el 1998. Van tornar l'any passat amb tant d'èxit que han publicat ara un nou disc amb un tema que és una dedicatòria al que ha passat durant 30 anys. Es diu No m'agrada el reggaeton, un tema com a mostra d'agraïment cap al públic que els ha sorprès amb una acollida especialment carinyosa en aquest retorn. I una cançó que neix com a comiat, diuen ells, ja veurem, sense renunciar al torònic dels Ocifar.

0: Estrenem la teva música.
1: És moment ara de repassar els concerts del Sona Nou d'aquesta propera setmana, des d'avui i fins al dia 12. Passarem per Tarragona, avui mateix, a Barcelona, a Ordino, a Andorra i a Salt. I comencem amb el concert d'aquesta tarda a la Capsa de Música a partir de les 7 amb un triplet d'artistes de les comarques del sud. El primer que sonarà serà Joan Quadern, un cantautor emergent que viu a Reus i que està preparant el seu EP de debut, que està gravant als Borda Studios.

I també hi haurà una altra artista anomenada Cristina Adell, que de nom artístic s'ha posat a Luet, un projecte que neix de la necessitat de posar en ordre les emocions a través de la música. Aquest nom prové d'una platja de les Terres de l'Ebre on va créixer, i la seva proposta es mou entre el pop experimental i la cançó intimista.

I la tercera artista que serà a Tarragona aquesta tarda és Cristina Montllau, amb una proposta de pop indie electrònic que, amb accent també de l'Ebre, ens presenta una Barcelona des dels tòpics queer i del camí que se suposa que has de seguir.

Dilluns que ve, nou concert del Sona Nou, en aquest cas a l'antiga fàbrica d'Am a Barcelona, amb tres propostes emergents. També hi esteu convidats a partir de les 7 de la tarda. La primera banda que us presentem es diuen La Mus, un duet format per Carla Berrocal i Guillem Mont, un projecte que neix de la suma entre dues sensibilitats que treballen principalment llocs diferents però complementaris, però sempre al voltant de l'electrònica.

I de la Mus a Mike Halis, una proposta que arriba des de Vic, a Osona, situada dins el món del pop. Van néixer just fa 4 o 5 anys, una trobada entre 5 músics amb ganes de fer soroll, a explorar i trobar una veu pròpia. Ells ens diuen que construeixen un so que es mou entre l'energia de la banda i moments més atmosfèrics, buscant sempre l'equilibri entre intensitat i sensibilitat.

I d'aquesta proposta de Mike Halis a la tercera, que també pujarà a l'escenari de l'antiga fàbrica d'Am dilluns que ve, la setmana plena de concerts. Són els Orella 2, venen des de Mata de Pera, són un grup que barreja el rock progressiu i experimental, el pop-rock i també l'indie. El seu segon àlbum d'estudi serà el que presentaran en directe.

I canviem de data, ara marxem cap a dimecres que ve. Al Sona Nou arriba també l'antiga fàbrica d'Am, dia 10 de juny, a partir de les 7 de la tarda, la cita, si voleu anar-hi, és a través de les invitacions que trobareu al sonanou.cat. Tres bandes també, que pujaran en aquesta recta de concerts preliminars, i en aquest cas serà Aquest Suc, una banda de Viladecans que fan rock alternatiu a base de ritmes trencats, harmonies impossibles i un calculat histrionisme. No.

0: wishing on the demon. No sé, lo único es que siento el enjalate. Yo, hasta que llego a tu mano de peus.
1: I del quartet d'aquest suc cap a un altre quartet anomenat Pla Moguda. Són de Sant Hipòlit de Voltregà, fan indie rock que fan, es posen com a etiqueta rock de Tito i són, o s'autodenominen, l'avantguarda de la música en català. Així es presenten amb una proposta on des d'un grup de versions es van enfocar cap a una banda amb energia fresca i actitud desacomplexada.

Seran els Demà, una formació de rock indie nascuda al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, que tenen una filosofia, ens diuen, innegociable, que és tocar sense trompetes. Ells es dediquen al Catalan Gaze.

Rocky Shoe Gaze, a càrrec d'aquesta banda barcelonina, els Demà. I el dijous serà el dia que el Sona Nou emprendrà el camí cap als Pirineus i farà el concert preliminar d'Andorra. Serà a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, a partir de les 7 de la tarda. També hi esteu tots convidats, amb tres propostes andorranes, també emergents. I serà el torn que obrirà la nit, a càrrec de Martes, el projecte en solitari de l'andorrana Marta Argemí, compositora, cantant i que fa cançons on hi plana sobretot la nostàlgia i els records.

i l'altra veu femenina, també andorrana, serà la segona que pujarà a l'escenari, en aquest cas nascuda al mateix Ordino i que s'anomena Júlia Sart. Ella té 25 anys, estudia al Taller de Músics de Barcelona i diu que les seves cançons també estan ancorades al passat i a la nostàlgia, però també parlen del creixement personal, del seu origen i de les experiències de la seva vida que l'han fet ser qui és ara.

I finalment la tercera artista que pujarà a l'escenari, tres dones andorranes, serà Eugènia Correia, que manté vives les arrels passant per diversos estils, des de la fusió fins al jazz o el fado. De pares portuguesos, ella veu tant de la cultura fadística com també de la catalana.

I el darrer concert d'aquesta setmana serà el proper divendres 12 de juny a Salt, a la Sala La Mirona, a partir de 2:15 del vespre. Tres artistes també encapçalats per la Victòria Vilalta, una cantautora i productora d'Olot, que presentarà les seves cançons també d'estètica indie-pop.

També des de Girona arribarà Ignasi Barris, que presenta el seu primer disc, anomenat Cròniques d'un nen sol, un treball intimista i melancòlic amb pinzellades d'ironia sobre el procés de fer-se gran i deslligar-se de l'identitat de la seva infància.

0: la sessió a Sala es tancarà amb un artista que també ve de Girona, fa pop d'autor, és Martí Esgleyes, que és cantant i guitarrista, juntament amb una banda presentant les seves cançons entre el pop emocional i l'electrònica atmosfèrica.
1: A vegades sol agafant temps.
0: I així tancam aquest Sona Nou d'avui, els vies de so i muntatge musical. Xavi Llaurador, us va parlar Lluís Gendrau, i aquest que tanca avui el programa es diu Esglais.

La millor música i la més variada la trobes aquí a aquest weekend, engegant aquesta hora amb el ritme de Mimi Webb i On Fire, que seguim amb la metxa que més crema dels clima.

0: think I might.
1: Done deal!

0: Ariana Grande, complint la seva promesa de nova música per aquest 2026. Aquí la teníem, donant-ho tot i més pels sentiments des d'aquest I Made You Love Me.
1: ICAT Weekend.
0: I ben motivat, seguim a l'ICAT Weekend compartint l'electrònica estimulant i quilòmetre zero del duet de Barcelona, Balma.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Rusowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.

Els BTS fent de nou grans onades amb un pop, aquest cop més calmadet del que ens tenen acostumats amb Swim. I seguim avançant a l'Aquest Weekend de seguida amb l'himne TikTok de Clean Bandit i Mabel, abans els rockers tarragonins Soli.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Escoltes ICAT.

Sol Rassel, animant aquest matí del dissabte amb les vibracions positives d'aquest Carrot Cake. I déu-n'hi-do, quin autèntic tro de cançó s'han marcat al·lèrgiques al pol·len, Apocalipsis Now.

oferta musical ben variada, la que t'espera al llarg d'aquesta hora, l'Icat Weekend, engegant aquest matí del diumenge 7 de juny amb la cançó de primavera de Rigoberta Bandini. I a punt, una de les propostes més irreverents i innovadores del moment, la parella argentina Catriel i Paco Moroso.

0: gegants.
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'any gegants. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
1: Molt nostre.
9: Linkat.
10: Linkat.
9: El teu enllaç amb la cultura
10: a iCAT.
9: A iCAT. iCAT.
11: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCAT.
9: Linkat.
10: Linkat.
9: iCAT.
10: iCAT.

0: Calypso, una de les moltíssimes cançons amb la que ha despuntat Guitérica de la Fuente, el cantant de moda i que va conquerir aquesta última edició del Primavera Sound.
1: I Cat.
0: Emocions ara fortes a l'ICAT Weekend amb l'exclusiva parella Lady Gaga i Dolce. Això és Runway.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutem.

0: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Russowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: Escoltes ICAT.

24 Hours, el ritme funky per escoltar les 24 hores del dia amb Stormzy Odile, i entrega'ns ara que seguim a la memòria dels sentiments amb la Ludwig Van.

From Down Here, nova cançó després de l'impacte global Messi de Lola Young. I en Guillem Bautista, tornem a casa, el músic badaloní, escrivint i cantant històries que no estan mal. M'he cansat.

Ben motivats, arrencava amb aquesta hora amb el ritme Dila i la Miller amb l'Stars Lullaby. I aprovits ara els Països Catalans de la mà d'Alex Coers, Kelly Zaya.

jove, atrevit i amb un talent que no se l'acaba. Aquí teníem en Nemo amb Madhouse, més calmadeta de pulsacions. A terra, Sky Newman amb Lonely Girl.

0: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
3: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
4: At least it is true. A man has no control, even over his own will.

0: petons.
1: Fent d'aquest diumenge un dia més dolç, amb els petons als Stay Homes, i en plena forma seguim a l'Icat Weekend amb el so estimulant des de Brooklyn, Nova York, de Jizzits.

0: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Russowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
4: El programa que desperta Catalunya.

Bona roca té la Jules, eh? Tot va tirant aquest diumenge, aquest weekend, va fent el seu camí, el seu curs, amb la cançó ara de gala de 21 botons de Rey.

0: amb Jess Batutti, amb Dani Nelo.
1: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batusi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batusi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
3: Som aquí!
2: Aventures infinites!
4: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
2: Amistats de les bones!
4: És veritat!
2: Diversió assegurada! Pokémons, molts i molts més! Un viatge espectacular que no et pots perdre!
4: Meravella!
2: Viatges definitius Pokémon! Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT!
0: Escoltes i cas.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres del sample seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Rusowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Et dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
6: Mama, m'encanta, m'encanta.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Russowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
0: Escoltes, ICAT.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllan. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.
1: Jazz Batusti amb Dani Nelo.
2: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batusti que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
0: Jazz Batusti amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de claue com un labubu.
2: Labubu.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Russowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar crossfit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
4: El programa que desperta Catalunya.
3: Escoltes ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Al juny, el cicle Gaudí Projecte Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: amb Jazz Batusti, amb Dani Nelo.
1: Al 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batusti que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batusti amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. You know.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: you. El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Russowski, Jimena Amarillo i Art Act, i a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: Aventures infinites.
2: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
1: Amistats de les bones.
2: És veritat.
1: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
2: Quina meravella.
1: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
3: Escoltes i cats.

Ton pare, i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No m'ho segueix la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ho aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Weekend.
1: ICAT Weekend. Get some gold.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT.
2: ICAT.
3: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT.
1: ICAT.
4: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
5: Per dos.
4: Dos presentadors.
5: Dos presentadors.
4: Dues hores de programa.
5: Dues hores de programa.
4: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
1: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'any i anys. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir... Posarem llum?
4: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres? Aventurers?
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
2: Silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el... Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.
0: Escoltes i cas.

El nostre somiatruites més especial és Llum Rajola. Què tal? Com portes el cap de setmana? Seguim aquí a l'ICAT Weekend. Ara amb Olivia Rodrigo, justament la setmana que ve que publique nou treball. Anem a recuperar Get Him Back.

0: i Cat Weekend.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i el...

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: ICAT.
2: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT. ICAT.
3: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Rusowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.

Megan Trainor i l'Àlex Pérez també té noves cançons per animar-nos aquesta tarda del dissabte 6 de juny. Anem a punxar-te 10 millors.

El som més sensual de la Taila per engegar aquests nous 60 minuts. I tot i ser cap de setmana, també pot ser un dia normal gràcies als Exilia Elba.

0: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Russowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
2: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, que hi fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el que fa tot en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment, ho estem fent superbé.
1: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel.

Pink Panthers, ahir va ser una de les sensacions del Primavera Sound, però avui dissabte a partir de les 9, aquí a ICAT no et perdis el concert de Roussowski. Seguirem a partir de les 10 amb Jimena Amarillo, Yartak i també de XX.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: Aicat. Escoltes, Aicat.
3: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia...

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit a ECA.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICA. Beats per minut amb Òscar Broc.
3: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor.
4: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

Més de 3 anys sense publicar nou material i és així com sona la nova dels Amics de les Arts. Més coses, més cançons aquí a l'ICAT Weekend amb Monique Macon. Després del seu pas per Eufòria, engega la seva carrera musical amb Si estic amb tu.

I aquí teníem la primera d'aquesta hora amb Calvin Harris fent-nos ballar al ritme de Satisfy. Què tal? Seguim de dissabte ara compartint la proposta més propera a nosaltres amb Delgat, és Reichenbach.

0: ICAT Weekend.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses venen i van, no?
2: Tu has despullat per la casa o pel cos...

0: tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no les coses que duren no te les dona ningú.
1: Tu has despullat per la casa.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Russowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 11:45, The XX. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, els mestres dels samples seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

Selena Gomez, que no hi podia faltar amb un dels seus últims hits, música de pel·lícula per aquest dissabte, i res millor per suportar la calor que posaria Lluís Sánchez.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

cuineta que va obrir les portes d'aquesta edició del Primavera Sound. I avui, a partir de les 9, l'acomiadarem amb els concerts de Rusowski, Jimena Amarillo, Jartak i també de XX. Tot en directe aquí, a través de la ràdio i al web Dicat.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo, els diumenges a les 11 de la nit al CAF. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: De ball. Aquesta és la pista. La de fusta dedicat en una nova emissió. De dilluns a dijous a les 8, a les 20. Sempre que ho desitgis, a Traques Cultura. I l'aplicació per mòbil o tauleta. Novetats, discos clàssics i avui, DJ convidat. Però és tan d'alçada que gairebé tinc vertigen. La pista de fusta amb Miqui Puig, els plats avui et presenta el doble combo, Eblis Álvarez i Camilo Lara. Un, el líder de Meridian Brothers, l'altre del Mexican Institute of Sound. Tots dos s'han inventat un àlbum que es diu Ruido Tabar. I les seves influències seran tan i tan gustoses que només puc fer que salivar mentre es preparo. El warm-up d'avui. Crew Humming, Summer Madness.

combo instrumental cruj amb ell, regalant una versió del mític Summer Madness de Cool and the Gang en el seu disc Late Night Tales, un d'aquells recopilatoris on les bandes expliquen les seves influències.

segueixes en el warm-up d'una tarda de DJ convidat. Tim Marlowe's Through the Changes. Més elegància, més so, retrofuturista.

mexicano. Els The Marlowes, que ho saps que són mig filipins, mig de Los Angeles, i que tenen claríssim a què volen sonar. Through the Changes, sedós, elegant, com el warm-up d'avui, perquè tenim DJ convidat, els creadors de Ruido Tobar. I mireu quina versió van fer Madness.

L'altre dia fèiem un DJ, un disc clàssic, amb el primer disc de Secret Hippolyte. 5 anys després, els Madness, com sempre buscant cançons reivindicatives, se la van fer seva i en van fer d'ella. Un èxit menor, però un èxit. The Sweetest Girl, la cançó de Secret Hippolyte, en la veu de Madness. I ara mireu qui ve, amb un disc en solitari, Antonio Arias, el líder de Lagartija Nik, l'home que va estar a 091 i activista de la música granaïna, en solitari. Matar al Jaguar.

0: Antonio Arias, el gran Aino, porta anys investigant amb la música guana marroquí, la barreja amb la seva concepció del rock i em fa animalades com aquest Matar al Jaguar. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta i avui el Pista de Fusta té DJ convidat. Avui el Pista de Fusta tindrà Mèxic, Colòmbia i dos paraules més en el seu set de tarda.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Aquests som nosaltres, la secta del ball. I avui és un goig per mi haver aconseguit que dues estrelles mundials, i la paraula mundials la puc repetir a mal, s'hagin prestat a venir a la cabina de la pista per explicar-nos com han fet Ruido Tovar. Increïble que tinguem a Camilo Lara, l'home que hem seguit anys i panys, i a Elis Álvarez, Eblis Álvarez, un amb els Meridian Brothers, l'altre amb l'Instituto Mexicano del Sonido. Han fet un disc homenatge a la cúmbia psicodèlica i avui ens fan de DJs convidats.
2: Hola, aquí está Eblis Álvarez de Meridian Brothers y están escuchando en el Pista de Fusta DJ convidat.
3: Este es Papi Brandao, Francia. Tamborito panameño, muy parecido a la cumbia que está casi a la mitad entre lo mexicano y lo colombiano. Gran tema.

0: Sou el Pista de Fusta. Avui tenim DJ convidat Eblis Álvarez, Camilo Lara, el seu projecte Radio Tobar i totes les influències, músiques que mai hauríem imaginat i que formen part avui d'aquest glosari.
1: Des del sur de Perú, los haces de Huarochiri, música de banda y cumbia peruana, grandes receptores del huayno y la banda.
2: I el convidat al Pista de Fusta.

0: de DJ convidat. Vespre de DJ convidat a la pista de fusta.
1: Això és el que hem tingut avui. Una tarda de DJ convidat increïble amb dos convidats de renom que de veritat a mi m'acaben de deixar totalment capgirat. Camilo Lara, Instituto Mexicano del Sonido, i Eblis Álvarez, dels Meridian Brothers, han vingut a passar la tarda amb nosaltres explicant-nos com han fet aquest disco que es diu Ruido Tobar, i el DJ convidat ha sigut d'alçada. Gràcies per haver vingut. La pista de fusta agraeix els seus convidats sempre de manera exquisita, i vosaltres ja ho sabeu, a descobrir les cançons que han posat i a descobrir la seva música.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. No és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Avui tinc warm-up per davant i per darrere. La Conga Vieja, Flaco Navaja, Carlos Sardoy, Nicodemus i Gabriel de Pozo, el que és el mateix, més ball tropicalista.

0: una conga vieja. Nicodemus, Gabriele Pozzo, invitant a Flaco Navaja i Carlos Sardoy a posar-hi la lletra. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta i avui hem tingut una increïble...
1: Avui, al Pista de Fusta, tenim DJ convidat.
0: Hem tingut a l'Eblis, hem tingut en Camilo i hem tingut molt bona música. Miqui Puig els Plats et diu que gràcies, que això s'acaba aquí. Que acabarem amb una cançó protesta perquè sempre ens queda protestar i ballar. Que demà hi tornem, que la Pista de Fusta no s'esgota mai, que ens pots trobar a les 8 del vespre de dilluns a dijous, quan ho necessitis. Els arxius de Trescat Cultura i sempre a la gran aplicació per mòbil i tauleta. I ara escolteu això. És Xep Calet cridant amb una revolta. Són els Blow Monkeys, que sempre han tingut clar que ballar i comprar és important. En el seu Springtime from the Wall, aquest Be Not Afraid amb Calet es va convertir en un himne de raves, de revoltes al nord d'Àfrica. I avui és la peça que tanca una tarda, un nou vespre. Un altre DJ convidat que ha servit per ballar. Sigueu feliços.

0: Escolta, Zicat. Zicat en concert.
1: Hola, hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a una nova transmissió des del Festival Primavera Sound d'aquesta emissora, la Ràdio Inquieta, ICAT. Avui, últim dia fort de les actuacions al Parc del Fòrum, i bé, demà encara hi haurà algunes coses, eh? No s'acaba del tot el festival avui, però avui és l'últim dia gran i nosaltres som aquí a l'escenari Cupra, concretament esperant l'actuació de Rusowski, que és el primer concert que us oferirem en el dia d'avui. Rusowski... Recuperarem tot seguit el concert de Jimena Amarillo, després recuperarem Yard Act i, finalment, a partir de 11:45 o quan faltin 20 minuts per les 12 de la mitjanit, DXX, concert esperadíssim de retorn de la banda i de retorn a aquest festival amb qui tenen també una relació bastant llarga. Doncs bé, aquest és el nostre pla avui, Rusowski, Jimena Amarillo, Yard Act i DXX. I dir-vos informacions d'última hora, i és que s'acaba d'anunciar fa poca estona una actuació sorpresa. Ja es deia que hi hauria una actuació d'alguna estrella internacional imprevista, diríem, en el dia d'avui. Doncs ja sabem qui és Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, que no estava al cartell del Primavera Sound, doncs actuarà avui a l'escenari Occident d'aquí a 1:10, quan siguin 11:15, aproximadament, una actuació doncs que no estava sobre el guió, diríem, eh? Un Olivia Rodrigo que comença a tenir ja una relació molt estreta amb Barcelona, va fer un concert, diríem, previ al clàssic del Barça-Madrid, perquè el Barça jugava amb una samarreta seva, amb acord amb Spotify, i avui està aquí al Primavera Sound, i atenció, perquè la seva gira, quan toqui, passarà també per Barcelona. 4 dates, 1, 2, 5 i 6 de maig, evidentment, ja del 2027. Per tant, Olivia Rodrigo, que ja es podria buscar una casa aquí, o millor que no, perquè si es busca una casa encara farà que pugin més els lloguers. O sigui que deixem-ho així, que vagi venint. Avui, Olivia Rodrigo, a 11:45, aproximadament, a l'escenari Occident, és l'última hora del dia d'avui. I nosaltres, com us dèiem, la gent d'ICAT, som aquí a l'escenari Cupra, aquest anfiteatre al Parc del Fòrum, on d'aquí una estona pujarà a l'escenari un músic jove i referencial, Ruslan Mediavilla. Aquest és el nom d'aquest músic de Valladolid. Acabarem abans si us diem que és Rusowski. És un músic amb molt bones relacions, amb una sèrie de companys, diríem, Ralfi Chu, etc., i que representen aquesta mena de bedroom pop, aquest pop que es fa... diríem que amb baixa fidelitat, amb pocs recursos tecnològics i molt efectiu, perquè la veritat és que Rusowski i Ralfi Chu han fet grans coses amb relativament pocs mitjans. Avui, Ruslan Mediavilla, Rusowski. La veritat és que és un concert d'un artista important a descobrir si no el teniu fitxat, i si ja el teniu fitxat, doncs ja sabeu que és un home amb moltíssimes idees i que les ha aconseguit portar a escenaris prestigiosos, com per exemple les sessions d'aquells Tiny Desk, que segur que molts de vosaltres coneixeu de la ràdio pública nord-americana. Doncs bé, Rusowski té un disc, fins ara només, Daisy, i es basarà en gran part el concert en aquest disc, però també d'altres cançons repartides aquí i allà. Veurem per on va el repertori de Rusowski, que ja comencem a escoltar que es posa en marxa aquest escenari Cupra. Primer concert que us oferim avui des del Primavera Sound, la gent d'ICAT, Rusowski en directe al Primavera Sound.

Doncs ara fa un any aproximadament es va publicar aquest Daisy, l'únic disc llarg de Rosowski, l'artista que ara està sobre l'escenari, i de moment la majoria de cançons d'aquest disc, clar.

Així sona la música de Roussovski al Festival Primavera Sound 2026. Som els Dicat. De moment, fins ara només cançons aquest únic disc llarg que ha publicat d'AC. Però vindran altres cançons, extretes de diferents senzills, de col·laboracions. Som els Dicat avui en aquesta última jornada forta, diríem, al Parc del Fòrum, amb aquesta programació que ja era prou important avui, però que ara s'hi ha afegit aquest concert imprevist d'Olivia Rodrigo, que actuarà d'aquí a una hora aproximadament a l'escenari Occident. Nosaltres som al Cupra per oferir-vos Roussovski. D'aquí una estona recuperarem Jimena Marillo i Artac. I us volem recordar que avui el plat fort d'aquestes transmissions serà, quan faltin 20 minuts per la mitjanit, amb DXX, una banda que torna als escenaris i en plena forma, perquè ja els hem pogut veure amb algun altre concert anterior. Gran concert de DXX per acabar, però abans, ui, hem de fer unes quantes coses aquí a ICAT, ja veieu, Yarta, Jimena Amarillo, i ara, encara durant una bona estona, Roussovski sobre l'escenari, aquest artista que ha col·laborat amb Tangana, amb Najwa, amb un munt d'artistes. La veritat és que és molt sol·licitat, és un productor excel·lent que molts artistes i molt diferents l'han anat a buscar per les seves cançons. I avui, sobre l'escenari del Primavera Sound, presentant les cançons de DC, també alguns senzills, i sonant en directe a ICAT, Roussovski.

Thank you.

Esteu escoltant ICAT i som en directe al Festival Primavera Sound 2026. Concretament a l'escenari Cupra oferim-vos el concert de Rusowski, un d'aquests productors de l'estat sol·licitadíssims que des de casa seva, amb pocs elements tecnològics, ha construït tot un món. El de Daisy, el seu disc llarg i aquestes cançons que avui està tocant al Primavera Sound i a l'antena d'ICAT. Encara l'escoltem una estona més fins que arribi el moment de recuperar Jimena Amarillo.

0: ¿Qué?
1: Doncs no sé si us sabeu les lletres de les cançons de Rossowski, però us puc assegurar que el públic està aquí a les primeres files, com a mínim sí, i ja ho heu pogut comprovar. És el concert que us estem oferint ara mateix des del Parc del Fòrum, l'has indicat, des del Primavera Sound, primera de les quatre parades que farem avui amb Rossowski, Gemena Amarillo i Artac, i acabarem amb DXX, un dels grans concerts, no només d'avui, sinó d'aquesta edició del festival Primavera Sound. Mentrestant, continua el concert de Rossowski. Encara ens queden uns 20 minuts, aproximadament, de l'actuació d'aquest músic de referència de la producció de les últimes temporades. Rossowski, des de l'escenari Cupra, som els de ICAT, aquests dies fent cobertura intensa del festival Primavera Sound, i avui vivint l'última gran jornada al Parc del Fòrum, amb un cartell que s'ha vist ampliat amb la presència d'Olivia Rodrigo, que no estava evidentment prevista, i finalment, doncs d'aquí a una mitja hora farà un concert a un dels escenaris. Tota una sorpresa. El que sí que estava previst era aquest concert, el de Rossowski, és clar, que continua a ICAT en directe des del Primavera Sound.
2: Xufa-li. Thank you.

Rosowski, que no només està tocant les cançons del seu únic disc llarg, Daisy, sinó Gata, també, per exemple, una col·laboració amb Ralphie Chu, una cançó de l'any 2023 que apareixia Supernova, el disc de Ralphie Chu, diríem que és l'ànima bessona, poder dir-ho així, de Rosowski, que avui està tirant, esclar, de les cançons del seu disc Daisy, però també incorporant algunes cançons de senzills, col·laboracions, etc. Continuem escoltant-lo en directe a ICAT.

0: Malibu, segurament el gran èxit de Rusowski, que no podia faltar al seu repertori, ha vist que va passant el temps i diu, saps què, toquem-la ja, que aquesta sí que no me'n puc anar des del Primavera Sound sense tocar-la. Doncs aquí la teníem, una de les cançons més famoses de Rusowski, l'artista que està tocant a hores d'ara en directe al Primavera Sound, a l'escenari Cupra,
1: bueno,
0: i que està sonant iCat.
1: Me gustaría invitar a un amigo que no sé si conocéis, que se llama Ralph Chiu.

0: persona. ¿Cómo dices?
1: Seu mestre, pensando em quem?
0: Me sempre.

Dolores, una cançó que ja té 6 anys, del 2020, una cançó de Rosowski amb Ralph Pichu. Sonarà en directe al Primavera Sound i iCat.

Doncs, en principi, imaginem que aquesta serà l'última o afegirà potser un últim punt en aquest concert. Russowski, que ha estat defensant les cançons al seu disc d'AC, però també amb referències a alguns senzills que ha anat publicant abans o després de l'edició del seu llarga durada. Doncs sembla que Ruslan Mediavilla, és a dir, Russowski, encara té alguna cosa a dir sobre l'escenari. Escoltem-lo, doncs. En la calle, un

0: Valentino, aquesta cançó sí que estava també prevista i l'ha tocada, una cançó dedicada a Valentino Rossi, evidentment amb un munt de músics que l'acompanyaven en la versió estudi, a Ralph Fitchu també, però Pedrache, Mori o Clutchill, una de les cançons del repertori de Rusowski, que en principi aquí acaba ja la seva actuació, Ruslan Mediavilla des de Valladolid. I ara és el torn d'un artista que ja us anirem explicant coses mentre anem escoltant el concert, però val la pena que comencem ja a recuperar una actuació que s'ha fet en aquest mateix escenari, però a les 5 de la tarda, és a dir, fa ben poc, des de València, una artista que val molt la pena descobrir. Es diu Jimena Amarillo Peiró, el seu nom artístic. Doncs el mateix, Jimena Amarillo, propera parada en aquestes transmissions en directe dedicat des del Primavera Sound.
1: Cat en concert.
2: Ara, al Primavera Sound, Jimena Amarillo.

Okay.

0: muchísimas gracias por venir. Pensaba que no iba a venir nadie, literal. Bueno,
1: Jimena Amarillo, que deia que es pensava que no vindria ningú, eren les 5 de la tarda, però sí, ja hi havia gent. A més, és una artista que té bastants fans, eh? I bé, l'hora no l'acompanyava molt, però mireu, nosaltres la recuperem ara. Aquesta hora, a 2:15 gairebé, doncs Jimena Amarillo sonant en directe a ICAT com a part de la programació del Primavera Sound 2020.

0: La música de Jimena Amarillo. Des del Primavera Sound, us recordem que aquest és un concert que s'ha fet a les 5 de la tarda i que nosaltres estem recuperant. És la segona actuació que us oferim avui des del Primavera Sound. Després serà el torn de recuperar Yard Act, aquest grup de Leeds. I us volem recordar una vegada més que el plat fort de les transmissions d'avui és, quan faltin 20 minuts per la mitjanit, DXX. Però de moment encara, Jimena Amarillo.
1: Buen rollo, eh? Trasquidos incluso. Trasquidamos todos. ¿Qué chasqueáis, coño?

0: Verificada. Hits verificada avui.
1: Doncs Oineta, que va actuar a la jornada inaugural, va ser, de fet, la primera artista que va actuar al fòrum de tota aquesta edició del 2026 del Primavera Sound. I ahir també va fer una actuació en un escenari més petit i avui, doncs, pujant a l'escenari amb Jimena Amarillo en aquest concert que estem recuperant a ICAT i que encara podrem escoltar durant uns minuts més fins que arribi l'hora de llarg tacte i, posteriorment, els DXX. Aquest és el menú d'ICAT avui.

0: És Quimera Amarillo, el Primavera Sound, sonant a la sintonia d'ICAT. Encara ens queden uns minuts més amb ella fins que recuperem un altre concert, el de Yard Act.
1: Bueno, se acabó el buen rollo. Voy a cantaros una balada para que os jodáis. Vale.

0: Jimena Amarillo, que no només toca les cançons més recents, també, per exemple, aquesta Cuando ya no me quieras, el seu disc de debut del 2021. ¿Cómo decirte mi amor?
1: Bueno, volvimos al buen rollo ya.

Cafelico, que diu que és la seva cançó preferida, també del disc de debut, Como decirte mi amor. Ja, ara sí, una última cançó, potser.

0: Pues nada, hasta aquí el concierto.
1: Doncs fins aquí el concert de Jimena Amarillo, que recordem s'ha fet a les 5 de la tarda. Aquest escenari Cupra acaba amb Piquete Repetido, una de les cançons del seu disc més recent, Angélica. Molt ràpidament anem a explicar-vos quin és el planning d'ICAT, què tenim previst a les properes hores. Doncs, sobretot el més important, apunteu-vos a aquesta hora. Quan faltin 20 minuts per la mitjanit, us oferirem en directe el retorn als escenaris del trio anglès de pop electrònic DXX, concert esperadíssim de la jornada i d'aquest Primavera Sound. I ara, el que fem, i durant els propers minuts, a ICAT, és recuperar un altre concert que, en aquest cas, es va fer la primera jornada i que va valer molt la pena, eh? Això és un grup de post-punk amb missatge, amb molt de nervi, amb coses a dir, són d'elit, i es diuen Yard Act.
2: ICAT en concert. Ara, al Primavera Sound, Yard Act.

Barcelona.

0: i Cat al Primavera Sound.
1: Switch the shit off. Merci. Gracias.

0: Estádio Barcelona, primavera. Vale, vale, vale, vale, vale. Great. This is a new one, it's called Tall Tales.
1: ICAT, el Primavera Sound.
2: Som a l'última jornada ja del Festival Primavera Sound, última jornada forta, la de dissabte, però volem recuperar també alguna actuació prèvia com aquesta. Val la pena. Des de Leeds, Yard Act.

0: i Cat en concert.
1: Així de contundents sonen Yard Attack en directe, un grup que té les coses molt clares i que parla també molt clar. Un grup bastant crític, amb missatges bomba, diria. I molta consciència de classe i un esperit molt crític. Grups com aquests els necessitem. Per això, a Iquet recuperem l'actuació que van fer la jornada inaugural. Yard Attack.

0: ICAT, el Primavera Sound.
1: Així sonen des de Leeds, Anglaterra, James Smith, Ryan Needham i tot un seguit de músics que els acompanya, però aquests són els dos caps visibles d'aquesta banda que avui us estem oferint en directe des del Festival Primavera Sound. Així sonaven a la jornada inaugural Yard Act.

0: Thank you, Barcelona. You've been brilliant. It's not over yet, though. Maybe a song after this. But we have one more new song to play for you.
1: ICAT al Primavera Sound.
2: Si el que esteu escoltant us agrada, atenció, perquè Yartak tornarà el mes d'octubre a Barcelona per oferir un concert en una sala, a la sala Apolo, concretament. Però ara el que volem és continuar escoltant aquesta banda de leads amb el concert que van fer la primera jornada del festival. Són Yartak des del Primavera Sound sonant a ICAT.

Guitarres, missatge i actitud. Així sona la música de Yard Act a ICAT en aquest concert del Primavera Sound, una de les bandes, diríem, més contundents pel que fa als missatges, mentre esperem d'aquí a poca estona oferir-vos el concert de The XX.

I Overload és una de les cançons més famoses del repertori de Yard Act, aquest grup que va actuar a la jornada inaugural del Primavera Sound i que estem recuperant ICAT en aquestes transmissions especials a l'espera que, res, d'aquí un parell de minuts, està previst que surtin a l'escenari DXX. Concert esperadíssim perquè és el retorn d'aquesta banda al format de directe. DXX és un trio anglès de pop electrònic, o digueu-ne com vulgueu, perquè ells han creat, jo crec, un gènere en ells mateixos, format per tres músics, Romy, Oliver Sim i Jamie XX. L'any passat, aquí al Primavera Sound, hi havia tant Jamie XX com Romy actuant en solitari, i és que el grup, després de tres discos, va decidir obrir un temps per donar, diríem, sortida als seus projectes en solitari, i per tant això explica que l'últim disc de DXX, doncs, home, ja tingui uns anyets, Són tres discos els que han publicat DXX, el títol homònim del 2009, Coexist del 2012 i I See You del 2017. Per tant, home, ara fa ja una colla d'anys que no hi ha cançons noves de DXX. I això no... Bé, quan un grup torna als escenaris normalment és perquè té un disc nou. Doncs no, DXX han tornat als escenaris sense disc nou sota el braç. Això sí, tenen un repertori excel·lent i és el que podrem escoltar avui. Aquest grup ja ha començat a fer alguns concerts. Va actuar a Mèxic, va fer la seva participació també al festival de Coachella als Estats Units, ha actuat també recentment a Suïssa, i estem veient que més o menys a tot arreu estan fent el mateix repertori. Us podem assegurar que és un repertori excel·lent que repassa les cançons més importants de la banda recollida en aquests tres discos que han publicat fins ara. I bé, doncs serà un retrobament amb la música de DXX també al festival, al Primavera Sound. Mentre esperem que surtin, que serà d'aquí res, vull explicar-vos una cosa, que Olivia Rodrigo no estava previst que actués en aquest festival, però ho ha fet de forma imprevista, diríem, i això potser ja era més previsible. I un cop se sabia que actuaria, Robert Smith, de Cure, ha pujat a l'escenari a cantar una cançó amb ella, i és que tenen una relació artística, diríem, molt estreta. Però ara anem al que ens interessa, que és DXX. Durant els propers minuts us oferirem íntegrament aquest concert que ens portarà pràcticament fins a la una de la matinada, el retorn als escenaris d'una banda que ha canviat la història de la pop independent i del pop electrònic de les últimes temporades. És un plaer ser aquí, de nou, als DICAT, per oferir-vos un molt bon concert. Ja veureu que aquest grup en directe sona fantàsticament bé. DXX, des d'ara i fins aproximadament la una, a ICAT, des del Primavera Sound 2026.

Doncs ja ha començat el concert de DXX amb Crystallize, un clàssic del seu repertori. Que bé aquest joc de veus de la Romy i Oliver Sim. Veus cristal·lines com la cançó. DXX en directe al Primavera Sound sonant a ICAT. Serem amb ells fins la una pràcticament de la matinada.

0: Som els ICAT, el Primavera Sound, oferint un dels concerts que marcarà aquesta última jornada de grans.
1: Moltes gràcies, Primavera!
0: Concerts al Primavera Sound. Primer, Oliver Sims, el del festival. Ara, Romy.
2: Wow, it's so incredible to be here. We've been looking forward to this for such a long time.
0: Feia molt que esperaven això, tocar aquí al Primavera. Estan molt contents de ser aquí.
2: Really means the world.
0: Donen les gràcies a tota la gent que ha vingut i que significa per ells.
2: We've been here at the festival for a few days. We were out there in the rain on Thursday. Loving it.
0: Estaven aquí ja dijous sota la pluja de públic.
2: And now to be able to look out and see all of you beautiful people. It's amazing. We love you. Thank you.
0: I que estimen a tota la gent que tenen ara al davant, que és moltíssima. I això hi hauríem de sumar tots els oients ICAT que segueixen a hores d'ara aquest concert en directe des del Primavera Sound d'IXX.

La, la, la, la.

Quina delicadesa, eh? Hi ha moments que gairebé sembla que siguin concerts a capella, els de DXX. I és que les veus de Romy i d'Oliver Sims són meravelloses i sonen perfectes, omplint tot l'escenari del Primavera Sound i l'antena DICAT. Des d'ara i fins la una, el retorn a aquest festival i els directes de DXX.

0: think you really knew me. Now it feels like you see through me.
1: Són The XX en directe a la Primavera Sound, recuperant cançons dels tres discos que han publicat fins ara, com aquesta Sunset. I atenció, perquè arribarà un punt del repertori i us podem avançar que començaran a sonar coses una miqueta més diferents, estranyes. Ja en parlarem, però de moment les cançons del cànon, podríem dir, de The XX, les cançons d'aquests tres discos que els han situat com un grup revolucionari dins del pop independent i el pop electrònic. Som els Dicat en directe al Primavera Sound fins la una amb The XX.

Quin bon concert que estan fent DXX en el seu retorn a aquest festival, que és un dels seus preferits. Aquí han tocat moltíssimes vegades, junts o per separat, els tres músics que formen aquest trio anglès de pop electrònic DXX. Som els ICAT en directe des del Primavera Sound i encara estarem amb vosaltres tres quarts d'hora gairebé, fins que acabi aquest concert íntegre. L'oferirem a ICAT i serà ja l'últim concert d'aquest desplegament que estem fent aquests dies al Parc del Fòrum.

0: DXX al Primavera Sound, tocant una miqueta cançons de tots els discos, però amb una especial atenció al primer, amb el que vam conèixer aquest trio anglès tan delicat. I ara ve una de les cançons més conegudes i de les primeres que vam escoltar d'aquesta banda. Som els Dicat en directe al Primavera Sound amb DXX.
1: We first played this festival in 2010.
0: Diu que el primer cop que vam tocar aquí va ser el 2010.
1: And over the past 15 plus years, we've kept coming back. We've come to play as a band, we've come to play solo
0: shows. I que hem vingut en els últims 15 anys com a banda, en solitari, només com a fans, també com a seguidors del festival.
1: Truly, this is one of the best festivals in the world.
0: Aquest és un dels millors festivals del món. Així ho diuen des de l'escenari, això ho diu Oliver Sim.
1: These shows have been our first time playing as a band in over 8 years.
0: Feia 8 anys que no tocaven com a banda fins que han tornat als escenaris.
1: And I just want to say we really don't take it for granted that you're all still here.
0: I no donaven per descomptat que tindrien el públic esperant-los en aquests 8 anys, després d'aquests 8 anys d'absències. I donen les gràcies al públic que avui omple aquest gran espai del Primavera Sound per assistir a això, que és històric també, el retorn de DXX al festival.

BCR, una de les cançons, aquell disc de debut de DXX, una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquesta banda. I quan va sortir aquest disc i quan vam conèixer de DXX va ser una sensació, perquè tot sonava realment nou, diferent, amb referències al passat, però amb un so únic. Ara obrim una mena de parèntesi en el repertori del concert d'avui.

Dèiem que s'obria un parèntesi perquè ara no són cançons de The XX. Més aviat són cançons d'ells en solitari, de cadascun dels tres músics. Loud Places a Jamie XX. My mother says to me, enjoy your life. En punt, 2:15, i ara una cançó en solitari d'aquesta, de Romy.

En aquests 8 anys que DXX no ha estat funcionant com a banda, els seus músics, els tres músics, han fet discos en solitari i és el que estan repassant en aquesta mena de parèntesi, el repertori de DXX pròpiament que estan presentant avui. Enjoy Your Life, una cançó de Rom, i també Jamie XX.

TXX, que ja han tornat al seu repertori. I estem ja en els últim tram, diríem, en l'últim tram, en les últimes cançons d'aquest concert de TXX. Som els Dicat.

0: Muchas gracias. Thank you so much, Primavera. Thank you to each and every one of you for being here tonight. It's a real dream come true for us to be back here.
1: És un somni fet realitat tornar a aquest festival. I que significa molt per ells que hi hagi tot aquest públic esperant-nos.
0: I hope you have an amazing night and the best weekend ever. I hope we see you soon. We love you so much.
1: Desitja que esperin una, passin una bona nit i veure'ls aviat. Per tant, això pinta comiat, eh? Aprofitem. Últims minuts del concert de DXX a Primavera Sound que us està oferint ICAT.

El primer disc de DXX, títol homònim, 2009, s'obria amb una cançó titulada Intro, i era una mena d'introducció. La lògica diria que aquesta és una cançó ideal per obrir els concerts, oi? Però és que DXX és un grup especial i la toca al final. És el que acaba de sonar, una intro, que més aviat és una outro, oi? Perquè si no afegeixen alguna cançó d'última hora, i esperarem a veure si és així, fins aquí aquest concert de DXX, que ha sigut el retrobament d'aquesta banda amb el que ells mateixos han dit des de l'escenari el millor festival del món, el Primavera Sound. I nosaltres l'hem gaudit i esperem que vosaltres també des de casa. Aquesta és una banda de delicadesa que utilitza molt bé els silencis. Si no les coneixíeu, perquè també pot ser que algú els estigui descobrint ara, busqueu els seus tres discos, que valen molt la pena, si us agraden. Busqueu també les carreres en solitari d'aquests tres músics que avui han estat a l'escenari. Jamie XX, Romy i Oliver Sim tenen també discos que valen molt la pena pel seu compte, diríem, i avui ha sigut un plaer tornar-los a retrobar junts en un escenari després de 8 anys de no tocar plegats i de donar un parèntesi al grup i sortir de les seves carreres en solitari. Nosaltres ho deixarem aquí, perquè, déu-n'hi-do, hem fet bastanta feina aquests dies, els dicat aquí al Primavera Sound. Programes a banda, perquè hem fet independents, programes especials, loft, etc. Us hem ofert actuacions de Guitarrica de la Fuente, de Wineta, de Wetleg, de Reinaldo i Clara, d'Aiko, El Grupo, també Father John Misty, també ahir The Cure. Quin concert que van fer, The Cure, 2 hores i mitja impagables, amb un estat de forma excepcional. I avui, doncs, hem començat amb Rusowski, Jimena Amarillo, hem recuperat Yartak i, com no, DXX, per tancar aquestes transmissions. Dir-vos que, d'una banda, el festival continua, és a dir, ara venen Gorillaz, per exemple, hi ha tot un seguit d'actuacions en el dia d'avui, que serà una nit llarga, i que demà encara hi ha activitats. El Festival Primavera Sound no s'acaba avui, demà hi ha concerts, també aquí al fòrum, la part electrònica, amb algun nom històric, d'aquells potentíssims, del techno i del house, com és Cal Cox, i també programació repartida per als clubs de la ciutat en el Primavera a la Ciutat, però això ja seran els últims compassos d'un festival que, pel que fa a ICAT, doncs deixem de seguir en aquest punt. Gràcies per acompanyar-nos, i especialment gràcies a la gent que ha fet possible les transmissions el dia d'avui: Pep Casanovas, Martí Cuní, a tota la qüestió tècnica aquí al fòrum, al Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció, Conchi Vecino, que ha estat a l'estudi dedicat a la Diagonal de Barcelona, els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha sigut tot un plaer. Portem 24 anys venint al Primavera Sound, per molts anys més que puguem venir i compartir-ho amb vosaltres a l'antena dedicat. Gràcies per ser-hi. A reveure.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

No, no sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada crec que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.